te la teva àvia i llavors hi farem dinar aquests nens. I la teva mare diu, aquests nens? Mare de Déu, dic, ui, marxem, marxem. I llavors ens fotem a la piscina.

és el que dura una guerra, rodejats de sang, glòria, subjectors, mort al servei militar. Gràcies, pare, per no haver-me ensenyat a matar.